Els anys 60 eren els anys de la música. Ràdio Barcelona va augmentar la seva oferta en programes com Festival en la Ràdio i Àlbum Musical, mentre que la Coca-Cola patrocinava l'espai de l'acer Pausa Musical.